0: Caro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Grosclaude publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnès posò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Grosclaude publicò la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, a delegi. Un libro de tesis tutto spla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su linguistico, espas la d'un universitari mas d'un home che sapso che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Grosclaude enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire critique sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues altres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'auto se contento pas d'analizar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Il grande riqueso d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol pull negre l'editu l'adeo desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Fourro burro!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des raons imperatius d'interès públic maggio, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environnamentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environnamentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquel projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, l'Humainau Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Els jutges decidigueren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrem també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet Les permesses environnementales du projet en décidant que ne cumplissent pas une exigence d'intérêt public dominante. Ça que là que la sentence fut révirée quelques mois plus tard par la Cour administrative d'appellation toulousaine qui autorisait la reprise des travaux. Del temps que les autorisations environnementales sont définitives, l'Utalier demeure sujet à diverses enquêtes pénales liées à la présumée occupation illégale de dizaines d'hectares de terre utilisées pour l'ouvrage. Aquelles procédures sont séparées des litiges administratifs qui sont barrés.